0: Entre realitzes la teua compra. Metalfix t'ofereix el seu catàleg digital i pressupostos online a través de la seva pàgina abrasivosmetalfix.com. Metalfix t'espera per al millor tracte personalitzat en el carrer Ovidi Montllor 29 d'Aldaia. Recorda, Metalfix, sempre al servici integral del professional.
1: Practica Radio Sport Valencia, un deporte para todos.

tempos. Jo conec un senyoret que tots els dies va borratxo com un cedi este matí. La vista allà l'endot i si portava pet ja ha perdut el...

0: Metalfix és l'empresa de venda exclusiva a professionals de subministraments industrials. Metalfix obri les seues portes a les 7 del matí per a donar-te un millor servici i invitar-te al cafè del desdejuni mentre realitzes la teua compra. Metalfix t'ofereix el seu catàleg digital i pressupostos online a través de la seua pàgina abrasivosmetalfix.com. Metalfix t'espera per al millor tracte personalitzat en el carrer Ovidi Montllor 29 d'Aldaia. Recorda, Metalfix, sempre al servici integral del professional.
1: En Grupo Sanz Valencia, latimos por cada herramienta. Pulmic para pulverizar esperanzas. Kamikaze para la poda de éxitos. Siempre con amor por la tierra. Para más información, www.gruposanz.es.
2: Radio Sport Valencia, siempre por delante. 91.4.

0: Doncs per la reforma del bany?
1: Clar, el rei del taulell.
0: I un gres que estiga molt tirat de preu per al piset de la platja?
1: Ai, el rei del taulell.
0: I un porcelànic ben guapo pel xalet de la meua sogra?
1: Sí, ell, el rei del taulell.
2: Ei, ei, ei, el rei del taulell.
1: En el carrer Benifaió 53 de Guadassuar.
0: En Benifaió?
1: No, en Guadassuar.
3: Trobaràs el rei del taulell en Facebook, Instagram, www.elreideltaulell.es i al 604 43 97 25. Hey!